0: Però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fem partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre, això és important, i sobretot molt centrats en ser estables, en tenir un creixement sostingut. Ens falta molt encara, però com dic, crec que hem mostrat el que volem ser dins la competició.
1: Hola, Ferran. Enhorabona per l'estrena, perquè tenint en compte que queda encara per endavant de jugadors físicament que es posin a to, etc., i que la confecció de la plantilla no serà la mateixa d'aquí a un mes que no pas ara, la imatge que ha mostrat l'equip ha estat ultracompetitiva, jo crec que sorprenent a més d'un. Quin és el marge de millora, sobretot quan arribin aquestes peces que falten i quan es posi tothom a punt?
0: Bueno, el marge de millora el marcarà el nostre dia a dia, que és el més important. Fins al moment està sent un dia a dia on els jugadors cada dia venen amb el desig de millorar un 1%, d'arribar a zero i voler sortir amb la feina ben feta, i això és el que a nosaltres ens ha de caracteritzar. Sabem que tenim un repte molt gran per endavant, l'hem de fer tots junts, i aquí crec que hem de tenir tots el cap a sobre dels ombros en tot moment. Dies on l'equip estigui més proper a una versió com propera a la que volem, i altres partits on no ens surtin les coses tan bé. Si totes aquestes coses estan alineades, doncs serem un equip difícil de batre, que és el primer que hem d'aconseguir, i reconeixible per com fem les coses, com avui hem pogut fer o com vam fer durant tota la temporada anterior. Llavors, penso que hem de créixer a marxes forçades, perquè la competició no espera, que hem de garantir aquesta competitivitat, i com deia, fent partits com el d'avui en una plaça molt important a la categoria, amb un equip amb grandíssimes aspiracions, amb la primera divisió com a objectiu, doncs l'equip ha estat capaç, amb quatre jugadors que fa dues temporades jugaven a segona federació, amb nou jugadors que la temporada anterior jugaven a primera federació, doncs de tenir aquest punt de respecte, però no jugar des de la por, sinó des del convenciment en el nostre joc.
2: Hola, Ferran. Bones. Francesc Ripoll, en directe al Tot Gira. Parlaràs d'aquest marge de millora que li veus i que vols de l'equip. Malgrat això que dius, estàs content i és el partit que t'esperaves del teu equip? I quin missatge creus que envia el Sabadell després d'aquest partit a la segona divisió o a aquells equips que potser us veien només com un equip que acaba de pujar? Gràcies.
0: És que la confiança meva sobre el projecte, un projecte on no som els que més tenim, està claríssim, on la temporada passada vam ascendre possiblement contra tot pronòstic, però ens ho vam guanyar on passen les coses importants, que és el verd. Com dic, la meva confiança en aquest projecte és total, perquè sento que anem donant passes endavant, encara ens queda molt per construir, però com som ambiciosos, inconformistes, doncs cada dia anem donant passes endavant. Com dic, crec que el més important és que això passi de manera sostinguda durant la temporada. Ja ho vaig dir, que entre tots els que estem dins i els que estan acompanyant i empentant també, estem possiblement davant del moment més important dels últims 20 anys de la història del nostre club, i és el repte mayúscul. Llavors necessitem de tothom i necessitem ser molt constants i molt estables. Llavors penso que aquesta és la clau, i després jo missatges no envio. Jo el que em dedico és a treballar, a transmetre la idea als jugadors, a donar-los confiança, perquè tot i que no sumem molts partits a la categoria, estic convençut que són jugadors de la categoria, i assumim el repte de setmana rere setmana poder-ho demostrar en places tan exigents com aquesta.
1: Et volia preguntar per un nom propi, que s'ha confirmat avui mateix el fitxatge i s'ha tramitat la fitxa en les últimes hores, el de Nico Joachini, que ha debutat, ha tingut els primers minuts oficials amb el Sabadell. Què t'ha semblat aquesta estrena i què li pot aportar de cara al futur a la plantilla?
0: Positiva, porque se ha puesto a disposición.
3: Bueno, en estos primeros instantes se está atendiendo, como pueden escuchar, a los medios en catalán. Estamos aquí trabajando para intentar tener la información en castellano, que daremos después un poquito entre la pausa de la finalización de Ferran Costa y el inicio de Larcamón. Luego les diremos un poquito lo que ha comentado el entrenador de Sabadell. Y ahora en un ratito ya comenzarán las palabras en castellano, que obviamente no necesitarán ninguna clase de traducción.
0: Nos ayuda a hacerlo.
2: i Ferran.